0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Aquí se la perché sta a ridere?
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.